0: Somos, dicen, como copos de nieve, intolerantes a la frustración, flojitos y poco dados al esfuerzo. Pero yo miro a mi alrededor y veo jóvenes que tuvieron que dejar su país para encontrar un trabajo, jóvenes que estudian y trabajan a la vez, jóvenes que toman suplementos alimenticios para bajar el cortisol, sí, esto existe, o los que directamente son adictos a los antidepresivos. Jóvenes sobrecualificados, a los que pagan sueldos precarios y a los que ninguna empresa ofrece una carrera profesional seria en la que poder crecer, ahorrar y conseguir estabilidad sin ansiedad.
1: Repaso lo que he vivido, recuerdo nuestras promesas.
0: Os doy algunos datos muy elocuentes. Según el Instituto Nacional de Estadística, los jóvenes entre 25 y 29 años ganamos de media entre 1.300 y 1.400 euros netos al mes. Y ahorramos 8 veces menos que nuestros padres a nuestra misma edad, según un estudio de SADE. Claro, pero viajáis mucho, tenéis el último iPhone y estáis todo el día de restaurantes. Me echaréis en cara. Sí, es verdad. Porque no tenemos horizonte y quizás vivir el momento es el único anestesiante que nos queda ante la imposibilidad de acceder a una vivienda y formar una familia.
1: Puede que al mirarme ahora con ojos de aquellos días.
0: Nunca olvidaré la experiencia de una amiga que un día, harta de no tener ningún tipo de expectativa de crecimiento en su empresa, decidió dejarlo todo e irse a trabajar como freelance mientras viajaba por el mundo mochila al hombro y de albergue en albergue. Cuando se lo comunicó a su jefe, él, ni corto ni perezoso, le contestó que qué suerte teníamos los de nuestra generación, que él no había podido vivir esa gran experiencia porque entró en la empresa como becario y fue ascendiendo y ascendiendo hasta que le nombraron jefe. Lo que no sabía aquel hombre es que ella, de haber tenido una carrera profesional sólida a la que aferrarse, jamás habría tomado esa decisión. Decía el filósofo alemán Gadamer, padre de la hermenéutica, que no podemos juzgar el pasado con los ojos del presente. Quizás tampoco debemos juzgar el presente con los ojos del pasado. No es que seamos blandos o memos, simplemente tenemos retos diferentes. Y este debate no se puede plantear como una competición para ver quién sufrió más y quién lo tuvo más difícil. En las empresas existe una brecha generacional que tiene que ver con la falta de compromiso de las nuevas generaciones, es verdad. Y es responsabilidad de todos, de unos y de otros, de veteranos y jóvenes, encontrar una solución. ¿No os parece? Hasta mañana, Juan Ramón. Que paséis un buen día.
2: Hasta mañana. 15 minutos para las 8, las 7 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional, ahora con la información de las territoriales de la Radio Pública.
3: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
4: Bon dia, és dilluns 22 de juny, són 7:45 del matí i estem molt pendents dels termòmetres en un dia que arribem al pic de l'onada de calor, la primera de l'estiu. Aquesta passada nit ha deixat temperatures de nit tropical a diversos punts de Catalunya, per sobre els 20 graus, a Santa Coloma de Caral o a Falset i fins i tot de nit tòrrida a Barcelona. I durant el dia d'avui és previst que tornin a superar-se com ahir els 40 graus a punts de ponent. S'espera que arribem als 41 a Lleida o al Pla d'Urgell. Per tot plegat, es fa una crida a la precaució davant cops de calor, però també per perill d'incendi. Aquest dilluns, gairebé 300 municipis catalans tenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt elevat. Per tot plegat, ampliem la previsió meteorològica amb la EMET, Noelia García.
5: Bon dia. Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb molta calor i altes temperatures a causa d'una onada de calor, la primera, de fet, d'aquesta temporada. Avui s'esperen 40 o 42 graus a zones de Lleida, més de 36 graus a l'interior i superant els 34 a zones del litoral. Els termòmetres marcaran 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 34 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Dia càlid predominant el cel clar o poc ennuvolat, però tèrbol amb l'entrada de pols en suspensió. Durant la tarda a la zona nord es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
4: I ens interessem també per quina és la situació a aquesta hora a les carreteres. RAC, Ferran Aràndiga.
6: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dilluns de moment amb força tranquil·litat a les carreteres catalanes. Continuem de moment sense registrar incidències, ni accidents, ni avaries. Per tant, parlem ja d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot als voltants d'accessos de la capital catalana. A hores d'ara tenim retencions en tot el nus de la Trinitat. Cada retruc afecta també la circulació de les dues rondes en sentit Llobregat. També tenim congestió habitual en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera per la C-16. També al Vallès encara tenim retencions en sentit sud, a la AP-7 entre la Roca i Montornès i Montmeló. També en direcció a Tarragona tenim retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. També tenim retencions d'un quilòmetre a Parets del Vallès per la C-17 i a la C-59 a Caldes de Montbui en sentit sud. També des de Llobregat, retencions habituals per la A-2 i la B-23 en direcció Barcelona des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
4: Aquesta hora està interrompuda la circulació de trens de la línia R14 de Rodalies per un incendi a l'estació transformadora entre Reus i Vinaixa. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrucat. També està interrompuda la línia R3 per una incidència a la infraestructura entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Arriba el pic d'aquesta primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures poden superar durant el dia d'avui els 40 graus a punts de Ponent, després que aquest diumenge s'hagin registrat màximes de 41 graus a Lleida i també al Poal, al Pla d'Urgell. Aquesta nit, a més un avís per calor nocturn, s'han registrat nits tropicals per sobre els 20 graus al Santuari de Caral, a Falset, a Torres del Segre o a Molló. També nits tòrrides per sobre els 25 a punts del litoral com Barcelona o Montserrat. Com dèiem, avui els termòmetres arriben al seu pic, però això no significa que la calor marxi. Olga Rodríguez.
7: L'onada de calor assolirà avui el punt àlgid i es mantindrà fins a Sant Joan, amb una mica de baixada, però les altes temperatures ens acompanyaran encara alguns dies més. Santi Segalés, cap de predicció del Meteocat, en declaracions en aquesta emissora.
8: Serà el dia àlgid, doncs ja gairebé la totalitat de Catalunya en avís, fins i tot amb grau de perill 4, no només l'interior, sinó també molts sectors del litoral i prelitoral. De cara a dimarts, sembla que aquesta calor podria afluixar una mica, tot i que encara es podrien superar aquests llindars de calor a l'interior de Catalunya, i a partir de dimecres, segurament dia de Sant Joan, tot i que la calor ens acompanyarà encara durant 8 o 10 dies més, sembla que remetrà una miqueta.
7: Temperatures altes tant de dia com de nit, amb els primers avisos per calor nocturn aquesta nit passada i la pròxima.
8: Dos nits amb temperatures per sobre dels 20 graus en molts sectors de Catalunya, és a dir, nits tropicals i també nits tòrrides, sobretot a punts del litoral. Valors que no baixaran dels 25 graus en molts sectors de la zona metropolitana de Barcelona, però també a d'altres indrets del país.
7: Es tracta de la primera onada de calor de l'estiu, però no serà l'última. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu un estiu amb temperatures per sobre de la mitjana, com ha passat també els anys anteriors.
4: Doncs bé, amb les altes temperatures augmenta el risc d'incendi. Aquest dilluns els agents rurals activen el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt elevat a gairebé 300 municipis de 22 comarques de la Catalunya Central, de Ponent i les Terres de l'Ebre. Per això demanen molta precaució al medi natural. En aquests episodis de calor extrema cal també reforçar la precaució davant possibles cops de calor. Gent gran, nadons, malalts crònics, persones sense sostre o les que treballen al carrer són alguns dels col·lectius més vulnerables davant aquests episodis. Els experts recomanen revisar rutines, tractaments i fugir no només del sol, sinó també de la calor acumulada. Maria Gómez.
9: Gorra, ulleres de sol i aigua són els acompanyants ideals per mitigar les conseqüències d'aquesta onada de calor. Però cal anar més enllà. Si ens fixem en la gent gran, cal revisar els seus tractaments. Jordi Mestre és metge de família i vocal de la CANFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
10: Fàrmacs que afavoreixen que, per exemple, doncs, perdem més líquid. A mi és necessari que es prengui per algunes patologies determinades, però justament a l'estiu estem forçant més el ronyó i, per tant, són qüestions que van sumant aquest efecte acumulatiu, no? I, per tant, la calor, doncs, pot influir.
9: Important tenir cura dels nadons i els infants perquè no s'acostumen a queixar. Una bona hidratació és bàsica i no només evitar el sol directe, també la calor.
10: Però de vegades els deixem a l'ombra, però allà també estan passant calor. A mi no corre l'aire, a mi estan amb uns cotxets que no estan ventilant. A mi estan amb roba que és molt sintètica i que, per tant, no ajuda a transpirar.
9: Un altre col·lectiu que preocupa, les persones que treballen a l'aire lliure. Camil Ros, secretari general de l'UGT Catalunya, ras i curt.
11: A partir de certa hora i de certa temperatura, en cas de dubte, no hi ha dubte, aquella persona ha de deixar de treballar i ha d'estar en un lloc on la seva salut no estigui en risc.
9: Consciència també amb les persones que viuen i dormen al carrer i que no disposen de mecanismes o eines per poder-se refugiar de les altes temperatures. Les entitats vetllen pel seu benestar, però cal també la implicació de les administracions públiques.
4: Molta precaució també en el bany per evitar accidents i ofegaments. Avui, en aquest sentit, Tarragona continua de dol per la mort de tres menors aquest cap de setmana quan es banyaven a la platja de la Rabassada divendres a la tarda, quan hi havia bandera groga. Aquest diumenge el municipi ha fet un minut de silenci. L'ha seguit el nostre company Joaquín Calvente.
12: Tercer dia de dol oficial avui a Tarragona, una ciutat consternada per la mort dels tres infants, el Michael, l'Elias i l'Andine. Aquest diumenge al migdia, davant de l'Ajuntament, s'ha dut a terme un minut de silenci, marcat per l'emoció i el dolor, i trencat per un llarg aplaudiment. A la concentració de dol pel traspàs dels joves han estat presents alguns dels familiars, entre llàgrimes abraçades i gestos de consol entre ells. Condolències també del president de la Generalitat, Salvador Illa, de l'alcalde, Rubén Viñuales, entre d'altres membres del govern i del consistori. Molts veïns i amics també han assistit a la plaça de la Font per retre homenatge als menors i acompanyar els familiars. Un equip de psicòlegs i sanitaris del SEM han atès a alguns assistents afectats. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, ha insistit en la importància de respectar les indicacions pel que fa al bany a les platges.
13: Les zones de roques de Tarragona està prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no?
12: I ha demanat corresponsabilitat a la ciutadania.
4: Les 7:53, l'exconseller d'Interior Joan Ignasi i Helena i l'exlíder d'Iniciativa i Verds Joan Herrera estan citats avui a declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Se'ls investiga per presumpta prevaricació per diverses contractacions sospitoses a l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019. Què en sabem? Núria Alcalà.
14: Sí, en concret, la causa investiga una sèrie de contractes menors per serveis d'assessorament jurídic amb la consultoria Sinergia, administrada per Joan Ignasi Helena i Joan Herrera. El jutge veu indicis que el consistori hauria fraccionat els contractes per evitar la licitació pública i va emetre un total de 22 factures per valor de 25.000 euros, malgrat els informes desfavorables de la interventora municipal. La causa investiga també l'adjudicació a Sinergia de la planificació d'un casal municipal per valor de 5.000 euros sense IVA, quan la mateixa tasca, segons el jutge, la podia fer el personal municipal. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya conclou que Joan Ignasi Helena no podia ser aliè a la normativa de contractació pública perquè, a més d'advocat, va ser alcalde de Vilanova i la Geltrú. Per això el considera cooperador necessari d'un presumpte delicte de prevaricació i ha assumit la instrucció contra ell per la seva condició de forat. També contra Herrera, qui, recordem, va deixar la primera línia política l'any 2015. Aquesta investigació es va iniciar als jutjats del Vendrell i se centra en l'època de l'alcaldia de Félix Alonso, qui per part seva està imputat per aquests mateixos fets al Tribunal Suprem, perquè és diputat al Congrés per Sumar.
4: I de la plana política, Jordi Martí Galbi serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona després de guanyar les primàries del partit amb un 40% dels vots i han participat més de 600 persones d'un cens de 900. L'actual líder de Junts a l'Ajuntament, que ha comptat amb el suport de Xavier Trias, ha estès la mà als seus rivals a les primàries per remar tots en la mateixa direcció.
15: Només podem aspirar a guanyar si ens obrim a tota la ciutadania i fem les coses ben fetes i generem confiança i generem, diguem-ne, la convicció de que som millors que no pas els que hi ha ara, que, evidentment, doncs, això sí, es gasten molts diners en publicitat, però realment les coses van enrere com els crancs.

0: ACB. Els blaugrana intentaran remuntar el Palau Blaugrana després de la derrota de dissabte contra els valencians al Roig Arena, que manté els marcadors en empat a 1 en l'eliminatòria al millor de 3. En ciclisme, Paula Blasi s'endú la Volta a Catalunya, que ha tancat la seva darrera etapa aquest diumenge a Barcelona. La neerlandesa Marianne Vos ha guanyat l'etapa, però la ciclista d'Esplugues s'ha proclamat campiona amb els mallots de millor ciclista a la muntanya, millor ciclista jove i millor ciclista catalana.
1: És una carrera molt especial per mi, la porto marcada des de l'any passat que no vaig poder córrer i bueno, de fet ja fa 2 anys quan vaig caure no vaig poder disputar el que m'hagués agradat. Estava bastant nerviosa perquè sabia que no era el guió que esperava, però sabia que podia passar alguna cosa així. Al final és un port bastant rodador i amb bastant vent, era bastant obert. Però bueno, també anava no amb les millors cames, així que he hagut de tirar molt mentalment i a dir porto molt temps preparant aquesta carrera i ho he donat tot.
0: En hoquei patins, l'Igualada guanya el Liceo 4-2 i força el 5è partit de final de l'hoquei lliga, que es decidirà dimarts demà al Palau dels Esports de Riazor, a Corunya. I en motor, victòria de Marc Márquez al circuit txec de Brno, que retalla 25 punts al líder Bezeki en la classificació mundial. De la cultura parlem d'un museu fora del museu, una iniciativa del MACBA que porta una quarantena de peces de la seva col·lecció a espais quotidians d'arreu de Catalunya, Agnès Batllà.
2: Són una quarantena de peces majoritàriament fotogràfiques amb l'objectiu d'apropar l'art a la vida quotidiana. Des d'una cafeteria, un dentista, biblioteques, un autobús, un tanatori o fins a 2 perruqueries. Entorns vius on la ciutadania hi entra espontàniament. Martí Manent és el comissari.
3: Aquest projecte el que busca és intentar preguntar-se sobre com ens relacionem amb l'art contemporani, on veiem art contemporani i quina distància en tenim. I moltes vegades ens pot semblar que està lluny i no és el cas. O sigui, l'art ens parla del dia a dia, ens parla de la realitat, ens permet a vegades escapar-nos d'aquesta mateixa realitat i aquest projecte neix amb aquest desig, aquesta voluntat d'apropar l'art, en aquest cas una col·lecció d'un museu a llocs que habitualment no serien el lloc de presentació.
2: Estigueu atents als clients dels paradistes, per exemple, del mercat del centre de Vilanova i la Geltrú, els usuaris del bus de Martorell o els que passeu pel tanatori de Lleida. Allà hi trobareu, per exemple, una peça de Fina Miralles. A la creadora de Manresa, el retrat de Colita, que en va fer Joan Brossa. A Valls, la perruqueria Hermes acull la sèrie Davant darrere de Francesc Abad, emulant un tractat clàssic de composició i fotografies policials alhora. Art fora del museu, a 20 poblacions catalanes, fins al 30 de novembre.
0: I acabem el ritme de Remei de Calafresca.

0: també era bastant obert, però bueno, també anava no amb les millors cames, així que he hagut de tirar molt mentalment i a dir, porto molt temps preparant aquesta carrera i ho he donat tot.
1: I un darrer punt en hoquei patins, l'Igualada guanya el Liceo 4-2 i força el cinquè partit a la final de l'Hockey Lliga. El desenllaç de la Lliga es decidirà demà dimarts al Palau d'Esports de Riazor, a Corunya. De la cultura, un museu fora del museu. És el nom de la iniciativa del MACBA, que porta una quarantena de peces de la seva col·lecció a espais quotidians d'arreu de Catalunya. Des de la sala d'espera d'un dentista, a una pastisseria, als vestidors d'un cap de futbol, a un tanatori. Agnès Batlle.
2: Són una quarantena de peces majoritàriament fotogràfiques amb l'objectiu d'apropar l'art a la vida quotidiana. Des d'una cafeteria, un dentista, biblioteques, un autobús, un tanatori o fins a dues perruqueries. Entorns vius on la ciutadania hi entra espontàniament. Martí Manent és el comissari.
3: Aquest projecte el que busca és intentar preguntar-se sobre com ens relacionem amb l'art contemporani, on veiem art contemporani i quina distància en tenim. I moltes vegades ens pot semblar que està lluny i no és el cas. O sigui, l'art ens parla del dia a dia, ens parla de la realitat, ens permet a vegades escapar-nos d'aquesta mateixa realitat, i aquest projecte neix amb aquest desig, aquesta voluntat d'apropar l'art, en aquest cas una col·lecció d'un museu, a llocs que habitualment no serien el lloc de presentació.
2: Estigueu atents als clients dels paradistes, per exemple, del mercat del centre de Vilanova i la Geltrú, els usuaris del bus de Martorell o els que passeu pel tanatori de Lleida. Allà hi trobareu, per exemple, una peça de Fina Miralles. A la creadora de Manresa, el retrat de Colita, que en va fer Joan Brossa. A Valls, la perruqueria Hermes acull la sèrie Davant darrere de Francesc Abad, emulant un tractat clàssic de composició i fotografies policials alhora. Art fora del museu, a 20 poblacions catalanes, fins al 30 de novembre.
1: I avui acabam amb Sleep Theory.

El grup de Memphis torna a Barcelona després de 2 anys en el marc de la seva gira Resurrection. Aquest vespre porten l'energia de la seva barreja de rock, nu metal, R&B a la sala Razzmatazz. Amb Sleep Theory arribam a les 9 del matí. Ja ho sabeu, la informació continua en aquesta sintonia i el portal web rtb-e.cat. Tengueu bon dia.

0: Pasando por otros dos escenarios internacionales, por un lado Colombia, el candidato ultra Abelardo de las Priellas será el próximo presidente del país. Según el primer conteo de votos, se ha impuesto por menos de un punto de diferencia al izquierdista Iván Cepeda.
1: Esta es la noche que marca el inicio de una nueva historia para la nación.
0: A partir de ahí media estaremos en Bogotá con nuestro enviado especial y veremos también cómo ha ido la primera ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Suiza. Los mediadores hablan de avances alentadores, un bálsamo para los mercados. El petróleo sigue por debajo de los $80 y en las bolsas poco movimiento. En la de Madrid está David Martínez. Buenas tardes.
2: La operación del petróleo aporta tranquilidad a los mercados ahora con avances ligeros en Europa. Destaca el IBEX 35 con subidas del 0,6% que llevan a que el índice de referencia de la bolsa española alcance ahora mismo nuevos máximos históricos. El crudo Brent, el de referencia en Europa, se mantiene por debajo de los $80 por barril y Wall Street de momento apunta a una apertura de movimientos contenidos.
0: Por cierto, que medios norteamericanos están informando de la muerte a los 100 años del expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, a quienes algunos culpan de ignorar las burbujas que terminaron por estallar en la gran recesión de 2008. Estamos en plena ola de calor, nos va a acompañar hasta el jueves. También Italia, Francia, Bélgica, Reino Unido y Portugal sufren estos días temperaturas extremas. Aquí los termómetros ya están por encima de los 40 grados, ahora nos lo detalla Jacob Petrus. En el País Vasco se ha activado incluso la alerta roja. Vamos a ver cómo lo están viviendo en la playa de la Concha. Está Margarita Vascones. Buenas tardes.
3: Saludos, calor sofocante también aquí en la Bahía de la Concha, junto al mar en San Sebastián, donde hoy se alcanzarán los 38 grados. Este episodio de calor se va a prolongar a mañana y el miércoles. El gobierno vasco extiende el aviso dos días más. La gente en la calle se protege como puede.
4: Haciendo lo posible para estar frescos, que no es fácil, ¿eh?
5: Sí, sí, meterse en los bares que tienen aire y bueno, sí, ir a sombra.
3: El Departamento Vasco de Seguridad ha activado la fase de emergencia del Plan de Protección Civil, una mesa técnica en situación cero con funciones de seguimiento y evaluación.
0: Se van a ir a refrescarse a la playa o a la piscina. Mucha prudencia. Desde el jueves han muerto ahogadas 14 personas, 5 eran menores.
6: Gracias, Jacob Petrus. La pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿cuándo va a empezar a aflojar esto? Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Hay que tener paciencia. Hasta el jueves realmente no van a bajar las temperaturas, así que otra vez mañana martes tendremos que estar muy pendientes, sobre todo en el oeste peninsular, en Galicia, en el Cantábrico, porque ahí suben más las temperaturas. Atención, porque mañana ya tendremos avisos rojos en el Valle de Liébana, en Cantabria, en el interior de Guipúzcoa y de Vizcaya, en estas tres zonas máximas de hasta 40 grados, pero también avisos rojos en el Valle del Guadalquivir, especialmente en la campiña cordobesa y en el interior de Andalucía, en la provincia de Jaén, máximas de hasta 44. Por lo tanto, calor intensísimo, el que también viviremos de madrugada mañana con avisos naranjas en amplísimas zonas de nuestro país y en un martes que se presentará tranquilo, con sol, con algo de calima y sobre todo con nubes de evolución y algunos chaparrones, especialmente en zonas de montaña del norte peninsular.
6: Gracias, abrazados al ventilador. Y una cosa más. En los deportes, la selección española descansa ya en su hotel de concentración pensando solamente en el partido ante Uruguay. Daniel Ampuero, buenas tardes.
8: Buenas tardes. En la madrugada del viernes al sábado, el último partido de la fase de grupos que va a marcar nuestro camino en las eliminatorias. La selección de vuelta a Chattanooga analiza ya el partido, la goleada ayer ante Arabia Saudí. Chattanooga, Tenés y Luis Castro, muy buenas.
9: ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, es un día de resaca feliz hoy para la selección después de esa victoria 4-0 ante Arabia Saudí y por el empate entre Cabo Verde y Uruguay, que hace que con un empate ante los uruguayos seamos primeros de grupo, salvo que Cabo Verde gane por más de 4 goles en su último encuentro. Eso haría que a priori tuviéramos un camino más fácil en las eliminatorias y está claro que todo ha cambiado. Lamine Yamal se ha convertido en el segundo jugador más joven en la historia de los mundiales en marcar un gol y Oyarzabal el primero en anotar 2 y dar una asistencia en los primeros 25 minutos de un partido. Así que hoy es un día feliz aquí. Hoy la selección vuelve a entrenar a partir de la medianoche en España.
8: Y hoy van a ver más tranquilos nosotros también los partidos que tenemos en la jornada. Argentina-Austria a partir de las 7 de la tarde, hora española desde Dallas. Francia-Irak en Filadelfia a las 11 de la noche y ya de madrugada en Nueva Jersey. Noruega-Senegal a partir de las 2 y a partir de las 5 de la mañana en San Francisco, Jordania, Argelia, tablero deportivo. Empezamos hoy a las 6:30 de la tarde.
6: Pues más y media ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
10: Adisio Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Ana Bañeres.
11: Bona tarda. Les temperatures continuen enfilant-se i sembla, segons les previsions, que va per dies. Avui els termòmetres continuaran per sobre dels 40 graus a molts punts del territori i les nits no baixaran dels 25 graus, sobretot a la costa, tot i que també hi haurà moltes poblacions on no baixaran dels 20 graus, una calorada que convida al bany, tot i que cal ser prudents per evitar els ofegaments com els d'aquest cap de setmana. Les autoritats recorden que cal fer cas de les banderes, sense oblidar que és important banyar-se en zones i horaris amb servei de socorristes. Coincidint amb el pic de l'onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 112 persones entre aquest diumenge i dilluns. A banda, hi ha 558 municipis catalans situats en zona de risc alt o molt alt d'incendi forestal, el que suposa el 60% de les poblacions catalanes. Una situació que ens ha de fer estar en alerta, a més tenint en compte que a les pròximes hores els petards i els coets seran protagonistes. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
12: La recomanació que fem sempre és que, abans de fer aquesta utilització de material pirotècnic, que s'asseguri tothom molt bé que el lloc on està pot fer-ho. Està en un lloc que és habilitat, que permet aquest ús amb les condicions que el material pirotècnic demana. I en cas de que tinguem dubtes, ja sabeu la frase sempre de Protecció Civil, si tens dubtes de que una cosa pot generar un risc o pot generar un accident, és millor que no la facis.
11: Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4, amb José Gil a la realització, la Irene Moreno a les vies de son, Santi García control central, l'Eric Sobrevia a la producció. De seguida ho amplien tot. Abans, però, la informació de serveis. Explicar abans de conèixer la situació a la xarxa viària que un motorista ha mort en una sortida de via a la P7 a Sant Celoni. Des de primers d'any, 62 persones ja han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 21 d'elles motoristes. Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora seguim parlant d'aquest tram al Vallès de l'autopista AP7, encara amb problemes per un accident, una topada que hi ha hagut ja fa estona entre dos camions i dos turismes a Barberà del Vallès, en aquesta autopista AP7 i en sentit de Tarragona. Dels quatre carrils es mantenen encara dos carrils tallats i d'aquí aquestes aturades que continuen creixent. Ara estem més o menys en uns 13 quilòmetres des de Granollers, pràcticament, fins a aquest punt de Barberà. Baixa molt plena, molt carregada aquesta autopista P7 en sentit sud. També en sentit nord hi ha un tram d'aturades entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, Girona, i afectada també la C-17, al punt de Parets, on enllaça amb aquesta autopista P7, també amb aquests més o menys 2-3 quilòmetres de lentitud en retencions a la C-17 i fins a connectar amb l'autopista AP7. A la resta de vies es pot anar fent, únicament sí que hem de parlar també de problemes a la C-32, en aquest cas a l'altura de Mataró, i per un accident, de moment l'autopista tallada en sentit nord per aquest accident, de moment hi ha uns 2 quilòmetres de retenció en aquest punt de l'autopista del Maresme. És tot de moment, bona tarda.
11: També expliquem que la R14 de Rodalies continua tallada pel robatori de cable de coure que ha provocat un incendi en una estació transformadora de Montblanc. Renfe habilitat servei alternatiu per carretera en el tram afectat Reus-Vinaixa. I repassem la informació del temps amb el meteoròleg de Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, Sergi Lores.
14: Enguany, l'estiu s'ha estrenat amb ganes i amb una onada de calor que avui arriba al seu pic amb un ambient tòrrid a tot arreu. I és que la matinada ha estat d'insomni. Tret del Pirineu, la nit ha estat tropical i tòrrida a punts a la costa, on no s'ha baixat dels 25 graus. Paciència, perquè les nits continuaran càlides i sufocants durant tota la setmana i tòrrides cap a la costa. A aquesta hora, els avisos per calor intensa o extrema s'estenen per gairebé tota Catalunya. Avui la temperatura puja i la calor arribarà al seu punt màxim. A la costa festejarà els 30 a 34 graus i a moltes poblacions de l'interior, Pirineu i Prepirineu, s'assoliran els 40 graus. A la Conca de Tremp, a Ponent i a l'interior de l'Ebre, arribaran els 42 graus. Són valors fins a 13 graus superiors als habituals. L'onada de calor ens acompanyarà fins Sant Joan, amb una temperatura que, malgrat reculi una mica, encara assolirà els 36 a 38 graus a l'interior i els 40 graus a Ponent entre demà i dimecres. A finals de setmana, els termòmetres baixaran una miqueta més, però l'ambient es mantindrà molt calorós, amb màximes de 34 a 39 graus a l'interior i amb molta xafogor a la costa.
10: Edició migdia. Ana Bañeres.
11: L'onada de calor es troba avui en el seu punt àlgid i ja ha provocat un centenar d'assistències. Els bombers incrementaran durant la revetlla un 30% d'efectius en relació amb l'any anterior. Protecció Civil, de moment, però, no s'ha plantejat tancar l'accés al medi natural. Maite Boada.
15: Des de Protecció Civil, la seva subdirectora adverteix a la població de la necessitat de beure aigua, fugir del sol directe i, sobretot, buscar refugis climàtics. També evitar tancar gossos dins els vehicles. En l'actual episodi, Imma Soler explica que els serveis d'emergència ja han fet un centenar d'assistències.
16: D'aquestes, la meitat aproximadament han requerit assistència presencial i les altres han pogut ser resoltes a través del 061.
15: Altes temperatures de manera continuada, baixa humitat relativa i vent de marinada amb ratxes de 30-40 km per hora poden complicar i molt la revetlla de Sant Joan. Els bombers Miqui López, Bravo 00 i inspector del cos.
17: Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
15: Santi Segal, la cap de predicció, ha recordat que avui ens trobem al punt àlgid de l'episodi, però que les altes temperatures es mantindran fins a finals de juny.
11: El 60% dels municipis catalans estan en risc alt o molt alt per perill d'incendi. En concret, hi ha 298 municipis que mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt important i 260 en situació de risc alt. I els agricultors de Ponent ja han adaptat els horaris de treball davant l'onada de calor que afecta la plana de Lleida. El cap de sectorial de fruita dolça de Jarg i agricultor Sergi Balué.
18: Comencem a les 6 del matí i fem les 8 hores fins a les 2. I si no es pot, perquè a partir de les 12 o tal, pues partim l'horari o deixem de treballar. Llavors pues sempre tenim aigua fresca, tenim cremes, gorres i el que convingui.
11: Doncs a la demarcació de Lleida la calor afecta la salut de la població, però també la del bestiar. Pepa Sant Genís.
19: L'Ajuntament de Lleida i la majoria de consistoris de Ponent tenen activats protocols contra l'onada de calor per pal·liar els seus efectes sobre la salut pública. Però tot i així la població ho porta malament.
20: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat.
21: Dutxes d'aigua freda i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
19: En plena campanya de la sega, el risc d'incendis continua sent molt alt. Protecció Civil manté activat el nivell 3 del Pla Alfa, que imposa diferents mesures per l'activitat agrària. I per evitar aquesta calor tan intensa, els ramaders han començat la transhumància de vaques i cavalls cap a la muntanya de Llessui, al Pallars Sobirà, perquè els animals puguin disposar d'aigua i pastures en condicions. Albert Vaquero, vaquer de la muntanya de Llessui.
22: És a l'espera que hi hagi unes bones pastures, que el temps acompanyi i que vagi bé. És una muntanya amb molta capacitat perquè té moltes hectàrees d'extensió, una muntanya molt oberta.
19: A la muntanya de Llessui ja hi ha 1.500 vaques i 500 cavalls per passar l'estiu.
11: I a Girona s'amplia la xarxa de refugis climàtics per aquest estiu, Joan Sisquella.
23: Són més de 60 equipaments públics i privats climatitzats, 7 més que l'any passat, 9 parcs i jardins i 11 zones boscoses i itineraris on la temperatura és sensiblement més baixa. A més, les piscines tornen a ser accessibles de franc pels més vulnerables, coincidint amb pics de calor com l'actual. Gemma Martínez és la regidora de Serveis Ambientals.
24: Comptem amb la col·laboració un any més amb les piscines del GEC que s'obren en onada de calor, juntament amb les piscines municipals, per facilitar l'accés gratuït a persones grans, persones amb discapacitat i les seves persones acompanyants.
23: La previsió és que la xarxa de refugis climàtics estigui operativa fins a final d'agost. Entre les novetats hi ha les dependències del Servei d'Atenció a les Persones Grans, el Servei Municipal d'Ocupació, la sala d'espera de l'oficina del registre, l'estació Espai Jove, el Caixa Fòrum i també una oficina d'Endesa. A més, amplien horaris d'obertura 6 centres cívics, les biblioteques i els equipaments culturals municipals.
11: Aprendre a autoprotegir-se és el que s'ha anat repetint tot l'hivern des d'interior arran de les danes i vents intensos. Ara, però, és el que es trasllada a les escoles per evitar els ofegaments. És el missatge que llancen Protecció Civil i experts després del dramàtic ofegament de 3 adolescents a la platja de la Rabassada de Tarragona aquest divendres. Judit Huerta.
25: Fer cursos de formació a les escoles que serveixin per posar en valor la perillositat de la bandera groga, una bandera que en moltes ocasions els banyistes, sobretot si són joves, desestimen el risc que indica. I l'altra lliçó seria conèixer els perills dels corrents marítims. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil.
26: En aquesta formació que fem de Protecció Civil, que són unes poques hores, no dona per fer cursets de natació, per entendre'ns, però sí per traslladar aquell missatge de que a l'aigua doncs cal una sèrie de mesures preventives. Tot això forma part d'una cultura general de la prevenció i de l'autoprotecció.
25: En l'autoprotecció coincideixen també alguns experts consultats. No es pot arribar a tot arreu ni tenir controlat tot el litoral català. Ramsès Martí, socorrista i expert en seguretat aquàtica, ho ha explicat al programa El Cafè d'Idees de Ràdio 4.
0: La població sovint no és conscient dels perills als quals se sotmet. I aquí està el gran problema. Cal augmentar la corresponsabilitat. L'administració, sigui local, sigui autonòmica, ens han de protegir. Però és quasi bé impossible protegir una població que no és corresponsable de la seva pròpia seguretat.
25: Recorden també als ajuntaments la necessitat d'invertir més en el servei de socorrisme.
11: Doncs més enllà de les alertes i la prudència, la calor ha coincidit també amb l'inici de vacances dels infants, que s'allargarà fins al pròxim 8 de setembre. Mentrestant, moltes famílies aposten pels casals per poder conciliar. Laura Hurtado.
1: Aquest matí han començat els casals, una jornada que a l'escola Sant Martí de Poblenou s'ha viscut amb nervis i emoció entre els infants. Una alternativa que permet a les famílies conciliar, però que suposa també una gran despesa econòmica.
2: Tinc moltes ganes de venir al casal, fem esports, jocs d'aigua i dijous anirem al Tibidabo.
3: Una mica de por que anava sola a la platja, però ara estic amb els meus companys i ja no tinc tants nervis.
4: Per conciliar una miqueta ens ho ha muntat fàcil. N'hem agafat un casal que estava a prop de casa.
5: No tens cap xarxa amb qui deixar-lo. És un preu que no és assequible per tothom.
1: Xavi Florido, responsable dels casals d'estiu a Fundesplai, defensa el seu valor pedagògic.
7: No és un moment escolar, és un espai, on un temps on el lleure educatiu és el principal valor que tenim aquí. Creiem que és important perquè s'establir relacions i establir aprenentatges d'una forma diferent que es fa a l'escola.
1: El preu mitjà dels casals a Barcelona és de 150 euros per setmana.
10: Edició migdia. Anna Banyeres.
11: 2:21, el diputat d'Esquerra Republicana i exconseller interior Joan Ignasi Elena defensa la legalitat dels contractes de la seva consultora amb l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019 i els desvincula de qualsevol favor polític. Avui ha declarat com a investigat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Núria Alcalà.
27: Sí, Elena ha defensat que els serveis d'assessoria jurídica de la seva consultora Sinergia van ser reals i descarta que l'Ajuntament d'Altafulla el contractés. Ha dit, ha justificat que no coneixia l'alcalde Félix Alonso, actual diputat de Sumar, i que no hi tenia cap vincle polític. De fet, l'exconseller Elena ha afegit que no exercia la política activa en el moment dels fets i que des de l'Ajuntament ningú el va avisar que els contractes menors que va formalitzar no es poguessin renovar automàticament. El TCJ l'investiga juntament amb l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, com a administradors de la consultora Sinergia. El jutge veu indicis d'un suposat fraccionament d'aquests contractes per evitar una licitació pública. Recorda que l'empresa va emetre 22 factures per valor de 25.000 euros, malgrat els informes desfavorables de l'interventora municipal. El TCJ conclou que Joan Ignasi Elena no podia ser aliè a la normativa de contractació pública. Per això el considera, juntament amb Joan Herrera, cooperadors necessaris d'un presumpte delicte de prevaricació. Aquesta investigació es va iniciar als jutjats del Vendrell i se centra a l'època de l'alcaldia de Félix Alonso, qui està imputat al Tribunal Suprem per aquests mateixos fets.
11: La jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, dona un pas més en la instrucció del cas i cita a declarar 12 testimonis, entre ells l'entorn familiar i la seva terapeuta. En concret, estan citades la parella de l'empresari i les germanes de l'acusat, Jonathan Andic, a més de l'actual conseller delegat de Mango, Toni Ruiz. La instructora vol concretar el paper de la psicòloga familiar i la seva possible influència en el reclam de l'herència en vida d'Isaac Andic. D'altra banda, la jutgessa intenta obtenir de primera mà qualsevol detall de la caiguda a la muntanya de Collbató, per això ha demanat a la policia científica una reconstrucció dels fets i la compareixença de dos agents de la unitat de muntanya dels Mossos. En la resolució també demana que s'identifiqui els dos excursionistes que es van creuar amb Jonathan Andic el dia dels fets. I aquest diumenge a les 10 de la nit es va trobar un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona, segons ha pogut confirmar Ràdio 4 de fonts policials. La troballa es va produir en una estació de Badalona i de moment se'n desconeixen les causes. Els Mossos han obert una investigació per aclarir el succés. I en aquest dilluns d'executives, Esquerra s'ha referit a la declaració del diputat Joan Ignasi Elena pel cas dels contractes de l'Ajuntament d'Altafulla, Elisenda Alemany.
28: El senyor Elena sempre ha dit que està disposat, evidentment, a aclarir tot el que se li demani. Per tant, avui ha fet precisament això en aquest cas.
11: Respecte de la sentència del cas Mascaretes, insten els socialistes a no amagar-se'n. Sobre aquest cas, el líder dels populars catalans, Alejandro Fernández, ha retret al president Illa que no doni explicacions sobre el seu vincle amb Koldo i Ábalos de la seva etapa com a ministre de Sanitat.
29: Pero sí se le pueden pedir responsabilidades políticas por haber permitido que Ábalos, Koldo y Cerdán
6: fueran los gestores de la venta de mascarillas en el ministerio que él dirigía. Fue él el que les permitió entrar hasta la cocina de aquel ministerio.
11: Des del PSC, Lluís Amoret, en respecte, diu, per la decisió judicial.
8: Qui hagi, òbviament, comès coses irregulars, il·legals, doncs això, qui la fa la paga. Això està claríssim.
11: La delegació del Govern a Catalunya ha aconseguit enllestir la tramitació d'expedients d'arrelament i altres procediments d'estrangeria que estaven acumulats des de feia més de 7 mesos gràcies al pla de xoc que el Govern central va aprovar el passat mes d'abril. L'objectiu d'aquest pla és evitar el col·lapse que es podria sumar amb el procés extraordinari de regularització. Marc Gasparzó.
9: S'han tramitat 47.596 expedients en diferents procediments. 40.000 han estat d'arrelament i s'han fet en 2 mesos gràcies al reforç de personal, mentre que durant tot el 2025 s'havien fet 60.000. D'aquesta manera han aconseguit deixar a zero els tràmits que ja portaven més de 7 mesos acumulats per poder estar a punt pels més de 150.000 que arribaran amb el procés extraordinari de regularització. Carles Prieto, delegat del Govern a Catalunya, recorda que són expedients de persones que venen a Catalunya a treballar.
12: Parlem, per tant, de 4 persones que ara mateix han vist que han passat d'una situació administrativa irregular a una situació administrativa en la que poden residir i treballar legalment i, per tant, doncs, crec que són notícies realment molt positives pel conjunt de la ciutadania i pels objectius que aquest govern s'havia plantejat.
9: Dels expedients extraordinaris acumulats que s'han tramitat, 9 de cada 10 han estat favorables.
11: Amb dades, el mercat hipotecari s'accelera a Catalunya. A l'abril es van signar 7.500 hipoteques per comprar un habitatge, la xifra més alta en aquest mes des del 2010 i que suposa un augment superior al 18% en comparació amb fa un any. El capital mitjà prestat pels bancs s'enfila als 195.000 euros, 20.000 per sobre de la mitjana espanyola. I tots sabem que el futbol és un fenomen esportiu i social, però per primer cop la Cambra de Comerç de Barcelona ha mesurat què suposa en termes d'activitat econòmica a l'àrea de la capital catalana, on genera un volum de negoci de 1.500 milions d'euros. Climent Sabater.
13: D'aquesta activitat econòmica de 1.500 milions, el Barça és responsable del 85%, 1.300 milions, l'Espanyol del 15%, 200 milions, i 5 clubs de proximitat com el Sabadell, l'Europa, el Sant Andreu, el Terrassa i l'Hospitalet sumen entre tots uns 20 milions més, l'1,5% d'aquesta activitat. Entre tots donen feina a 28.000 persones, xifres que demostren l'impacte del futbol en l'economia de Barcelona, segons el president de la Cambra, Josep Santacreu.
14: Per tant, no estem parlant amb aquesta xifra només de pressupostos estrictament esportius, estem parlant doncs, de restauració, de comerç, de transport, de serveis professionals, de comunicació, turisme i ocupació local en general. No?
13: L'informe assenyala molt marge de millora en el cas dels drets audiovisuals, que en categoria federativa són d'uns 200.000 euros de mitjana i en cas d'ascens a segona, com ha fet el Sabadell, s'enfilen els 7 milions d'euros.
11: I en el temps de cultura, el Festival d'Art Emergent Arnau inaugura aquest dijous la seva 15a edició a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Aquest 15è aniversari, el certamen creix en artistes i espais i ofereix una 50ena d'exposicions de més de 110 artistes emergents. Els detalls, Marta Orquín.
15: L'Associació de Galeries d'Art Contemporani organitza l'Arnau, un festival únic a l'Estat que des de fa 15 anys pren la temperatura a la creació emergent i jove i s'ha consolidat com a porta d'entrada al món professional. Una oportunitat per als artistes menors de 35 anys que durant tot l'estiu poden exposar les seves peces i fer-se un nom al sector. Pilar Cruz és la directora d'Arnau.
16: Per a molts és com la seva primera relació professional amb el món de l'art i és l'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la carrera dels artistes estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional.
15: Aquest 15è aniversari el certamen creix amb 50 exposicions a càrrec de més de 110 artistes emergents. La programació es desplegarà en una 40ena de galeries d'art i d'espais independents i 5 institucions culturals de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat.
16: Aquesta edició és un rècord perquè és el nostre 15è aniversari i ho celebrem doblant el número d'artistes i d'espais participants.
15: L'Arnau, que se celebrarà del 25 de juny al 3 de setembre, comptarà enguany amb una major presència d'universitats, amb diverses activitats paral·leles i abordarà temes com les relacions multiespècie i amb l'entorn, l'explotació de recursos o les arts digitals.
11: I avui acabem el ritme de Remei de Calafresca. Actuen a la Festa Major de Valls, on també hi haurà concerts de Mamaduixa i Incendi. Nosaltres posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció. Que passin molt bona tarda.

0: La joven estadounidense aparece en la primera posición de listas de reproducciones y ventas de la última semana. Estará en Barcelona en mayo del año que viene en su gira para presentar el que es su tercer trabajo a sus 23 años. Siete y cuatro, seis y cuatro en Canarias. Noticias de su comunidad.
1: Bona tarda. Molts punts a la demarcació de Lleida s'han superat avui els 40 graus i davant d'aquesta circumstància, els agricultors i ramaders de Ponent han adaptat els horaris de treball. La prioritat al camp és evitar les hores de màxima insolació i preservar la seguretat i la salut dels treballadors. La calor afecta la salut de la població, però també la del bestiar.
2: Protecció Civil manté activat el nivell 3 del Pla Alfa, que imposa diferents mesures per l'activitat agrària. I per evitar aquesta calor tan intensa, els ramaders han començat la transhumància de vaques i cavalls cap a la muntanya de Llessui, al Pallars Sobirà, perquè els animals puguin disposar d'aigua i pastures en condicions. Albert Vaquero, vaquer de la muntanya de Llessui.
3: És l'espera que hi hagi unes bones pastures, que el temps acompanyi i que vagi bé. És una muntanya amb molta capacitat perquè té moltes hectàrees d'extensió, una muntanya molt oberta.
2: A la muntanya de Llessui ja hi ha 1.500 vaques i 500 cavalls per passar l'estiu.
1: I en aquest context, Girona ha ampliat la xarxa de refugis climàtics per aquest estiu. N'hi ha una desena més i ja estan operatius, tot coincidint amb l'augment de les temperatures d'aquests darrers dies del mes de juny. Joan Sisquella.
4: Són centres cívics, biblioteques i equipaments culturals municipals, però també espais privats climatitzats, com per exemple dues de les novetats, el Caixa Fòrum i una oficina d'Endesa. També el GEC, el club esportiu de referència de la ciutat, obre de franc les seves piscines per a les persones més vulnerables quan hi ha onades de calor com l'actual. La regidora de Serveis Ambientals, Gemma Martínez, diu que l'objectiu és seguir buscant complicitats per ampliar la xarxa.
5: Estem desenvolupant la xarxa de comerç amic com a refugi climàtic perquè hi hagi espais de proximitat als diferents barris.
4: La previsió és que la xarxa de refugis climàtics estigui operativa fins a final d'agost.
1: Gràcies, Joan. Doncs aquestes i altres informacions en tornem a parlar en aquesta sintonia quan faltin 10 minuts per les 8. Fins aleshores, bona tarda.
6: Tráfico en Radio 5.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Actualizamos de nuevo la información del tráfico. Seguimos pendiente de dos siniestros. Uno complica la entrada a Valencia por la A3 en Chirivella y otro en Málaga, ya en la A7, en la zona de la Cala de Mijas, Fuengirola, hacia la capital malacitana. Al margen de estas incidencias, se mantiene la circulación lenta en las salidas de Madrid ya por la A3 en Rivasa, 4, Butarque, y también por la A6 en El Plantío y Majadahonda. En Barcelona también dificultades en la AP7 en San Cugat del Valle, sentido Girona, así como de entrada ya a la ciudad condal por la C58 tanto en San Quirze del Vallès como Moncada. En Tarragona una ligera retención por la AP7 en Ametlla de Mar y hacia Castellón y en Valencia de entrada por la V31 en Sedaví. En Murcia se mantiene la circulación intensa en la A30 en Ciesa por obras hacia la capital murciana y ya por último en Andalucía de entrada a Almería por la A92 en la zona de Villator, así como en Málaga en otro punto ya habitual de la A7 San Pedro Alcántara en ambas direcciones. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
6: El tiempo en Radio 5.
8: Buenas tardes. Lunes con calor intenso y altas temperaturas debido a la primera ola de calor de esta temporada. En la última hora, 44 grados en Andújar, en Jaén, 42 en Lleida, 41 en Granada, 39 grados en Ourense, 37 en Murcia, 36 grados en Bilbao o 34 en Lugo. Mañana puede ser el día más caluroso de este episodio con temperaturas muy altas y calor sofocante. Para mañana, aviso rojo y peligro extraordinario por calor en Liebana, en Cantabria y también en interiores de Guipúzcoa y Vizcaya, con máximas de 40 grados. También se activa el aviso rojo para mañana en la Campiña cordobesa y en Morena y Condado, en Jaén, donde se podrán alcanzar los 44 grados de máxima. En muchas otras zonas del país, aviso naranja. A esta hora se mantiene el tiempo estable y bochornoso. Mañana en general ambiente soleado, con cielo poco nuboso, aunque turbio, con calima. Por la tarde en montañas del norte algún chubasco o tormenta. El miércoles finaliza la ola de calor y bajarán las temperaturas a partir del jueves. Es una información de AEMET.
6: Avance 5 continentes. Radio 5.